Tu és l'alitú de la meva vida. Aunque no és virgen, y és la meva santina. Contigo a fallé a la fin lo que quería. Perres amagüello i casa con piscina.